sí, no podemos aquí con los chavos. Pues aquí, los periodistas que están aquí, ya son ya tu hogar, ya no es pequeño, vamos a poner a ver, vamos a estar con mis amigos, pero claro, y te dejamos estar a los demás, vamos a estar con mi cara, yo voy. Y es más bien, que tiene que colaborar un grupo, es un grupo, se va, es decir, yo puedo ir, no me animo, no, es decir, ya, pero ya no me voy a ver. Però és l'automàtic, el qual jo i ho parlen responsabilitat, però cal estar una mica de crisi. Vam reconèixer i va prendre això, és que som en tres anys, i vam fer un tocari d'estil. Els operatius, els operatius, sí que hi ha una lliçada per fer gràcia, però ell, però sí que hi ha gràcia. Avui jo crec que sí que no m'ho agrada, si al principi no m'ho has dit, però s'està bé, però avui jo sí que hi ha, s'està la directiu de Formbo, s'està la directiu de Formbo, s'està una problema, i s'està la directiu de Formbo. Ara bé, ara té el tindrà que és, però en el que sí que m'ho tenia, però per exemple, ara sí que hi ha una cosa, i la gent n'hi ha, que em diuen, és com una vida, no hi ha res, o el que són això, el que són el que és, i des de tant d'altres càrrec, que s'ha de dir, oi, va, vinc, va, que tant d'altres càrrecs, i jo m'ho tindrà, que ha donat algú, amb això no és un actiu, que el problema és un actiu, o no és un actiu, no hi ha, de fet, no és un problema actiu, tinc l'hora de fumar, que fa tant d'altres càrrecs, Marco, pues no se necesita Marco, por ahí no se necesita Marco, solo se necesita Ney, o bueno, no, que no lo van a entrar, pues no van a decir, para ver a más a pinchar, solo se necesita que se le tenemos a pinchar conmigo. Pues afirma, yo creo que el club, con la madre por dañar, y es que lo único, es lo que ahora me va a hablar, o sea, pues no son muy lorincha, o una sombra. I per iniciar tot això, per tot el que m'ha de dir, un gran oi, és una manera de reconèixer que t'hi diré, i t'hi diré, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, integrated group mark, som en aigua d'Ibana, en aquesta partida de Cisarci, jo m'encarim una hora de dia d'anar a la crida, no s'ha de dir que m'ho arribo aquí, no

0: el chat de broma, perquè tu sempre té el chat de broma. Ai, no podia això, teu pare. Santa broma. A mi l'he tan broma. Vens aquí, bonic. A mi, vens aquí el programa, ho diu el programa, que hi hem de fer una sèrie. A part que se'm ve amb robat, que té tot un tipus de teatre, que ve, i és tu, o que està aquí, has de sacar de la propera d'ahir. Ai, jo us hem de fer una sèrie, que s'ha de robar, que m'ho posa, i m'he de notar la nostra sèrie, perquè no ho tenia.
1: Hombre, con eso no te digas, y tengo tipos cofos, vale, con el de Pablo.
0: ¿Por qué te da la visión de ahí?
1: ¿Por qué te da la visión de ahí? ¿Por qué te da la visión de ahí? ¿Por qué te da la visión de ahí? ¿Por qué te da la
0: Que no tiene que ser una persona. Què hi ha d'aquestes animes que hem posat que no tenien de ser material i mai? A mi, en un cas, perquè això ha sortit per la Romània, amb un govern d'Arcent, amb un govern d'Arcent. En tres conditors d'Arcent, que això som de Sagari i Nicaia, de Sagari i Xeta de Roma, amb el temps de la passada i Santa Atena, i tant podem de tal, en aquell estrella, en lloc de fer practicar, no vull dir, tinc un problema de quedar-hi, vull dir, amb el de Santa Atena, Mare de Carcolomia, perquè no serà una veu cuina. Anem a parlar, ell no serà pare, ell no serà per què n'hi ha, i ho torno a fer una tradi, s'àrtiu.
2: Sí,
0: en aquell poble.

0: comunitari d'han sortit a portar i això li ha estat un punt que hem fet passa, que tal de dir el punt passa, perquè la gent és i ha de dir que s'ha de fer un punt de nou.
1: Salvo, t'ha de fer un punt per tanta.
0: Pues le hablo porque cuando se dice mi va a vivir, no ha ni surtado con la mejor vida y llegar a la persona, llegar a la persona en este punto de la edad, digo, ni si se nos da ni que hay un problema, que hay un rey, a su tipo de cosas.

0: capítulo 18.9.5 sapat, clar, tancant aquests anys, els anys, un sector infantil.
1: Ara diria que ets sabrint, que tant que dur, que tant que hi fa

mateixa la família té la cosa a fer, el mateix conseller no ens ha parlat, el mateix és ell, per tant, no ens podria més que res. El que sí que ens hem de dir, tinc un punt, però no hem de dir, però que no ens hi hem de dir, que hi ha la cosa a fer, que no sortia de sobre, que és a dir, que no ens hi ha de dir, que no ens hi ha de dir, que no ens hi ha de dir, que no ens hi ha de dir, que no ens hi ha de dir, que no Thank you.

0: fiscal canvi de la costa és una altra cosa. El poder no n'hi caig tan alt, perquè la costa no va dir la nostra fins a manera. En el que s'hi va que ho puguem en 17 minuts per referir, això no té cas on.
1: En el que no hi ha som a l'aïna. Jo vaig dir, jo no hi ha encara no sé quin, però el que és bo. Ja el club ha estat, uau, i aquí va tenir tu en tenen els espanyols, com a fet, i no hi tingué objectius, aquí ho veig a l'au de top, una regió, si una recta personal, i que el seu rei troba, tu no tenies un gènere, però l'os que fa ben, i tot això.
2: Oh, però vull preguntar, com a quan hi posa per quan no va dir la bona sort fins a la tarda, pot que ets en aquí, la nostra sent partides en aquí.
1: Sí, tot el que pot haver la regió, si tenia més una recta, no sé, que la regió, que és la nostra, i mi pato, que és el que venia a nosaltres, a la
2: Costa,